0: Recordant l'època dorada del mes d'octubre
1: i el 31, la noche dorada.

recordant la època dorada del mes d'octubre. I era el 31. La noche dorada. La noche dorada. La noche dorada.